Ja, si era a vida. Bé, d'aquella no serà perquè no diríem serà música. I de vella m'encosta per quant més de nou. Et vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha de moure. No s'ho podia innovar, eh?